Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música.

0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar, per somiar.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons. Mestres.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

ha milions de cançons, però el temps per escoltar-les és limitat. Per això, a l'hora de les notes, no posem música perquè toca. La seleccionem. Una cançó d'avui, una de fa 20 anys, una que gairebé ningú recorda, una que potser descobriràs per primera vegada. Sense modes, sense pressions, sense algoritmes. Només la música que m'agrada. L'hora de les notes. Una selecció personal. Edició limitada. Tots els dissabtes a les 8 del vespre a Nova Ràdio Lloret.

0: Viu la història de Lloret. Els dies 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric. Jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric de Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa i al Turó Rodó, activitats gratuïtes. El dissabte, a les 6 de la tarda, visita guiada amb degustació de productes típics. I el diumenge, a les 11 del matí, taller infantil Casa meva, casa teva, i a les 12, nova visita guiada amb degustació. Places limitades. Reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. 26è cap de setmana ibèric. Descobreix el passat de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Sentim passió per la música, per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou, és la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: història de Lloret. Els dies 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric. Jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric de Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa i al Turó Rodó, activitats gratuïtes. El dissabte, a les 6 de la tarda, visita guiada amb degustació de productes típics. I el diumenge, a les 11 del matí, taller infantil Casa meva, casa teva, i a les 12, nova visita guiada amb degustació. Places limitades. Reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. 26è cap de setmana ibèric. Descobreix el passat de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: L'estil mediterrani. Les tendències pop del moment.

escoltar, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Nova Fish Party a Lloret de Mar. La botiga Pesca César organitza una nova trobada pels amants de la pesca. La convocatòria és aquest dissabte a les 8 del vespre davant de la botiga ubicada al carrer Venècia i la idea, segons explica César Giraldo, és passar una bona estona plegats pescant a la platja de Lloret.
5: La botiga de Pesca César de Lloret de Mar aquest 3 d'octubre realitzarà la segona Fish Party Lloret de Mar 2026. Una quedada de pesca molt amigable i molt familiar. Recordeu, el pròxim 3 d'octubre, de 8 de la tarda fins la 1 del matí. Us esperem en tots, amb moltes ganes de passar una nit de pesca genial.
4: Pesca César organitza diferents fish parties al llarg de l'any i són obertes a tothom. Qui vulgui anar-hi simplement s'ha de presentar aquest dissabte a les 8 del vespre davant de la botiga al carrer Venècia.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical

No es la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials. L'hora de les notes. 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena. L'hora de les notes, amb Carles Gilibets. Tots els dissabtes a les 8 del vespre a Nova Ràdio Lloret.

Viu la història de Lloret. Els dies 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric. Jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric de Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa i al Turó Rodó, activitats gratuïtes. El dissabte, a les 6 de la tarda, visita guiada amb degustació de productes típics. I el diumenge, a les 11 del matí, taller infantil Casa Meva, Casa Teva i a les 12, nova visita guiada amb degustació. Places limitades. Reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. 26è cap de setmana ibèric. Descobreix el passat de Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14. No!

escoltar, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Andrea Medina. Lloret de Mar s'assuma aquest cap de setmana 3 i 4 d'octubre a la 26a edició del Cap de Setmana Ibèric, una iniciativa que permetrà descobrir el llegat i el patrimoni d'època ibèrica del municipi. Durant tot el cap de setmana hi haurà jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric del Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa. L'accés a aquests tres espais serà lliure i no caldrà fer reserva prèvia. A més, s'han programat diverses activitats al Turó Rodó. Dissabte 3 d'octubre a les 6 de la tarda hi haurà una visita guiada amb degustació de productes típics i diumenge 4 a les 11 del matí es farà el taller infantil Casa meva, casa teva, adreçat a nens i nenes a partir de 5 anys. En el cas de les visites que inclouen degustació, sí que cal fer reserva prèvia, ja que les places són limitades. Les inscripcions es poden fer a patrimoni.lloret.cat. La regidora de Patrimoni Cultural, Cristina Aymerí, que explica que aquestes activitats permeten apropar el patrimoni local a diferents públics i anima especialment la ciutadania de Lloret a aprofitar la iniciativa i descobrir espais patrimonials que, segons explica, encara són desconeguts per una part dels veïns.
5: Que hi ha molta gent de Lloret, lloretencs, que no coneixen encara el Turó Rodó i penso que doncs, descobrir aquest món ibèric, aquest patrimoni cultural, és important i és el moment, o sigui, tenen un cap de setmana molta programació, molt adequada amb diferents perfils a diferents edats i poden gaudir doncs, del nostre patrimoni cultural.
4: La regidora també reivindica la importància de facilitar l'accés a la ciutadania al patrimoni local. En aquest sentit, recorda que els equipaments del Museu de Lloret disposen d'un carnet gratuït per les persones de Lloret que permeten accedir als diferents espais.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

El ritme és la proporció de temps entre diversos moviments, sons, fenòmens o actes repetits. Una successió de sons, síl·labes o batecs, d'alternar forts i febles, llargs i breus, especialment que es produeix en una frase musical, en un vers, en un batement. Ritme és el que trobaràs a Nova Ràdio Lloret els dissabtes al vespre. Ràdio Vox, el ritme del cap de setmana.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Viu la història de Lloret. Els dies 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric. Jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric de Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa i al Turó Rodó, activitats gratuïtes. El dissabte, a les 6 de la tarda, visita guiada amb degustació de productes típics. I el diumenge, a les 11 del matí, taller infantil Casa meva, Casa teva i a les 12, nova visita guiada amb degustació. Places limitades. Reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. 26è cap de setmana ibèric. Descobreix el passat de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Ensenyar tècniques d'escriptura creativa a infants de 8 a 12 anys. Aquest és l'objectiu del petit atelier que comença dimarts vinent a la biblioteca, dedicat aquest cop a Jenny Rodari. Encara queden algunes places i les inscripcions s'han de fer contactant amb la biblioteca. La directora de l'equipament, Gisela Ruiz, apunta que els petits ateliers que han fet fins ara han estat dedicats a la il·lustració, mentre que aquest se centrarà en l'escriptura. Així doncs, la intenció del taller, que consta de 3 sessions, és ensenyar diferents tècniques creatives que aplicava Jenny Rodari per escriure històries imaginatives i esbojarrades.
4: Rodari no era il·lustrador, per tant no practiquem tècniques d'il·lustració, sinó que el que practiquem són tècniques d'escriptura creativa. I Rodari, si es caracteritza per alguna cosa, és per la seva capacitat. Rodari era mestre italià, no? Que el que fomentava era la creativitat dels infants per escriure històries i té en el seu llibre més famós, que és La gramàtica de la fantasia, un munt d'estratègies per estimular l'escriptura creativa, i volem jugar una mica amb això, amb les paraules, amb l'escriptura, a crear les nostres pròpies històries.
3: El taller anirà a càrrec de Mònica Patxé i la mateixa Gisela Ruiz. L'activitat forma part del gruix de propostes que s'impulsen des de la biblioteca per intentar arribar a totes les edats i fomentar la lectura entre la població.
4: Volem adreçar-nos als diferents públics, no? Sí que amb els contes doncs arribem, amb el racó de contes arribem als infants més petits, tenim els contes per 0-3 que encara doncs en la primera etapa de la vida, tot el que és el primer cicle de primària el tenim a Sant Cobert, però volem també fer coses per als infants una mica més grans, no?
3: La primera sessió és dimarts vinent i les altres dues es faran el 3 de novembre i el 15 de desembre. Sempre es faran a 6:15 de la tarda a l'aula taller de la sala infantil de la biblioteca i és gratuït, però cal fer inscripció prèvia a través de la mateixa biblioteca.
2: La previsió del temps.
3: Comencem el mes d'octubre i de moment la inestabilitat és la protagonista. Xavi Segura, bon dia.
5: Bon dia. El temps estarà mogut, tant avui com els pròxims dies, perquè continuarem sota els efectes d'aquests vents marítims carregats d'humitat i la presència d'aire fred en altura, un còctel perfecte per provocar xàfecs aquí a casa nostra. Avui, dia amb força intervals de núvols, cel variable, mig ennuvolat, canviant. Això sí, aquí a la selva marítima avui no s'espera molta precipitació, no es poden descartar gotellades, alguns ruixats dispersos, però en general, la pluja més destacada avui caurà més al sud i a l'interior del país. Quedarem, podríem dir, més al marge d'aquest episodi i amb unes temperatures, això sí, que baixaran. Per tant, un ambient una mica menys càlid al centre del dia, tot i que continuarem amb temperatures per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any. I el vent marítim, el vent sobretot de llevant, entre llevant i gregal, s'anirà reforçant i farà que la situació marítima estigui cada cop més alterada. Divendres continuarà la variabilitat. Sembla que les pluges quedaran concentrades més al sud. Difícilment plogui aquí a Lloret, però vaja, no es podria descartar algun ruixat amb aquest vent de gregal llevant que es mantindrà moderat, amb situació marítima complicada, temperatures semblants, i al cap de setmana la veritat és que hi ha molta incertesa. Els diferents models meteorològics continuen discrepant sobre què passarà amb la pluja. Alguns mapes indiquen que afectarà de ple tot Catalunya, altres situen les pluges més entre el País Valencià, les Terres de l'Ebre, les Illes Balears, per tant, s'haurà d'anar seguint amb molta atenció aquesta previsió per saber què acaba passant finalment al cap de setmana. El que sí que sembla és que les temperatures baixaran encara més i a poc anirem encaminant-nos, podríem dir, cap a un ambient més tardorenc.
3: Moltes gràcies, Xavi. Ara mateix, temperatura de 23 graus a Lloret de Mar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

parlar, escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Andrea Medina. L'Associació contra el Càncer de Lloret ja prepara una de les cites més destacades del seu calendari. El tradicional sopar de dones solidàries contra el càncer de mama arribarà enguany a la 19a edició i se celebrarà el dijous 5 de novembre a les 8 del vespre a l'Hotel Guitart Centre al Parc. Tot i que encara no s'han posat a la venda els tiquets, que tindran un preu de 80 euros, l'entitat ja anima les dones a reservar la data i començar a organitzar les taules. La presidenta de l'associació, Cristina Pané, explica que les primeres reaccions han estat molt positives. El sopar té una capacitat d'entre 270 i 280 persones i en diverses edicions les places s'han hagut de tancar per l'aforament de la sala. L'organització preveu enviar en les properes setmanes l'enllaç per fer el pagament, moment en què la reserva quedarà confirmada. Les presentadores habituals del sopar seran les Mamarazzis, Laura Fa i Lorena Vázquez, tot i que l'entitat manté en secret els noms de la resta de convidades. Pané destaca que, més enllà de la presència de persones conegudes, el principal suport de la iniciativa són les dones de Lloret que hi participen any rere any.
5: El gran gruix són les dones de Lloret. Són aquestes dones que, a més, durant tot l'any ens ajuden amb tots els actes que fa la nostra associació i que ens acompanyen sempre, i també les voluntàries que també tenim als hospitals i que també ens acompanyen, i la veritat és que són aquestes. Després, nosaltres també tenim cada any unes madrines, unes padrines, que també, a part de les que venen, doncs són unes dones que també volen ajudar-nos i que ja des de l'any passat vam incorporar-les d'aquí Lloret.
4: Més enllà de l'ambient festiu, el sopar té una clara finalitat solidària: recaptar fons per l'activitat de l'associació i la lluita contra el càncer de mama. Pané recorda que el 18% del que recapta l'entitat es destina a investigació, també en projectes propers al territori. La presidenta també ha aprofitat per insistir en la importància de les revisions i de la detecció precoç.
5: Faig una crida a totes les dones que no oblidin, doncs, fer-se totes aquestes revisions i no oblidin anar al ginecòleg mínim una vegada a l'any, almenys, perquè el càncer agafat a temps té bon pronòstic i això per nosaltres és molt important.
4: Aquest any a més, l'associació ha incorporat dues dones joves, Miriam Prado i Ana Luz Buendía, que seran presentades públicament durant el sopar. Pané destaca que la seva incorporació ha portat noves idees i ha permès ampliar l'activitat de l'entitat durant aquest any. La cita ja queda marcada al calendari: 5 de novembre, al sopar de Dones contra el Càncer de Lloret.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Escoltes la fórmula musical, de la ràdio de Lloret de Mar. No matter what, you got.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

escoltar, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Viu la història de Lloret. Els dies 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric. Jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric de Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa i al Turó Rodó, activitats gratuïtes. El dissabte, a les 6 de la tarda, visita guiada amb degustació de productes típics. I el diumenge, a les 11 del matí, taller infantil Casa Meva, Casa Teva i a les 12, nova visita guiada amb degustació. Places limitades. Reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. 26è cap de setmana ibèric. Descobreix el passat de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Andrea Medina. Monfoto celebra aquest cap de setmana a Lloret de Mar la 30a edició amb un programa que reunirà fotògrafs, professionals i aficionats a la fotografia de natura. El festival ha preparat activitats, ponències, taules rodones, exposicions i també un nou espai lúdic amb música en directe, projeccions audiovisuals i gastronomia. Coincidint amb l'aniversari, també es podrà veure una exposició especial amb 12 fotografies que repassen la trajectòria del festival, instal·lada al Passeig Verdaguer durant tot el mes d'octubre. La Casa de la Cultura acull també l'exposició de les imatges finalistes del concurs. Un dels moments destacats del cap de setmana serà l'entrega de premis del concurs que enguany ha assolit un rècord de participació amb més de 15.000 fotografies presentades per fotògrafs de 75 països. Un dels habituals de Monfoto és el fotoperiodista Tino Soriano, que destaca la capacitat del festival per reunir grans noms internacionals sense deixar de banda els fotògrafs catalans i espanyols i especialment les noves generacions.
4: Hi ha una cosa que m'agrada molt de Monfoto i és que, a part d'aquesta capacitat de portar grans noms mundials, mai deixa de costat el que serien els fotògrafs catalans i espanyols, com ara el Javier Alonso Torre, per exemple, i sobretot els nens. Ha hagut un canvi generacional amb la gent que ve, és allò que dius, bueno, ara venen els pares i els fills a la vegada, però ara els fills ja són grans i ja venen els pares, els fills i els nets. Ha sigut una gran escola de fotògrafs. I possiblement la fotografia és una de les millors eines per entendre-la i estimar la natura.
3: Soriano, que ha col·laborat amb el festival des de les primeres etapes i ha treballat durant dècades per National Geographic, considera que la proposta de Monfoto es troba al nivell dels grans festivals internacionals i també posa en valor la capacitat del festival per renovar cada any els continguts i evitar repetir fórmules. Per Soriano, Monfoto no és només una cita dirigida als professionals o als aficionats a la fotografia. També és una oportunitat perquè el públic general pugui acostar-se a la natura a través de les imatges del concurs.
4: Qualsevol persona que estimi la natura la veurà amb els ulls de possiblement els millors mestres de natura, que a part dels professionals com els biòlegs i totes aquestes professions, és el fotògraf el que per allò d'una imatge vale més que mil paraules. T'estan ensenyant, t'estan introduint a un món que estem perdent a passes agigantades, no? que és el medi ambient.
3: En aquest sentit, considera que la fotografia és també una eina per conscienciar sobre la situació del medi ambient.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

escoltar, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!
1: Volia preguntar-te com vas. Ja fa temps que no ho hem parlat. Érem cul i merda fa uns anys i al final ens hem separat. Digue'm quant dura una amistat. Potser s'ha acabat. Algú dins meu s'ha trencat i ho saps.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
3: L'estil mediterrani. Amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical.

Hi ha milions de cançons, però el temps per escoltar-les és limitat. Per això, a l'hora de les notes, no posem música perquè toca. La seleccionem. Una cançó d'avui, una de fa 20 anys, una que gairebé ningú recorda, una que potser descobriràs per primera vegada. Sense modes, sense pressions, sense algoritmes. Només la música que m'agrada. L'hora de les notes. Una selecció personal. Edició limitada. Tots els dissabtes a les 8 del vespre a Nova Ràdio Lloret. Don't look any further.

Gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.

sentim passió per la música, per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou, és la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: J-Lo.

0: Viu la història de Lloret. Els dies 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric. Jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric de Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa i al Turó Rodó, activitats gratuïtes. El dissabte, a les 6 de la tarda, visita guiada amb degustació de productes típics. I el diumenge, a les 11 del matí, taller infantil Casa meva, casa teva, i a les 12, nova visita guiada amb degustació. Places limitades. Reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. 26è cap de setmana ibèric. Descobreix el passat de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Informació d'última hora.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

0: viure dins de mi.
1: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
2: L'hora de les notes.
1: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
2: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Tots els dissabtes a les 8 del vespre, a Nova Ràdio Lloret.

El ritme és la proporció de temps entre diversos moviments, sons, fenòmens o actes repetits. Una successió de sons, síl·labes o batecs, d'alternar forts i febles, llargs i breus, especialment que es produeix en una frase musical, en un vers, en un batement. Ritme és el que trobaràs a Nova Ràdio Lloret els dissabtes al vespre. Ràdio Vox, el ritme del cap de setmana.

0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les cançons amb ritme. Amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: Si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.

Escolta, beure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
0: Informació d'última hora.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

aquest mig tempo hem començat avui aquest nou capítol de l'Hora de les Notes. Molt jove el nostre primer convidat, nascut el 2004 des de Los Angeles. Ell es diu Magnus Ferrell, amb clares influències de soul, de pop i unes gotetes d'un so creat amb molta màgia. Ell és el fill del conegut comediant Will Ferrell i la productora Viveca Paulin, aquí acompanyat de la cantant Jenny Beef, una altra jove que brilla moltíssim ara mateix. Així et dono la benvinguda a una estona per compartir, ja saps, part de la meva discografia i avui fent una mirada al que ja està a punt de sonar i escoltarem diverses vegades al llarg del programa d'avui. Charlie Sheer, per obrir una que s'anomena Florence i que és una perfecta carta de benvinguda per descobrir aquest cantant britànic. Benvinguts a l'Hora de les Notes.

sona el millor soul possible. Doncs això és molt actual i que bé que aquestes noves generacions d'artistes que recuperen tota l'essència del millor del so dels anys 50 i 60. Otis King és el seu nom, un estil amb una veu de vellut que recorda perfectament a un altre gran Otis, oi? Aquest és Free, la llibertat per estar amb tu allà on sigui, escoltant, com no, l'hora de les notes, des de Formentera fins a la Costa Brava, passant pel Garraf Penedès i la Selva i el Maresme. Tot seguit, No One Else Here, amb una de les guitarres molt fines des del baúl de Velvet.

No deixem aquest estil tranquil i reposat que ens acompanya a l'hora de les notes amb una mica més de classe. I si és possible, amb Winston Surfsheet i Be About You, la nostra millor selecció musical.

Recorda que en res tornes a escoltar Charlie Sheer, però tenia que fer aturada a una cada nota aquest disco tan especial, i més si és amb la base de The Jacksons i el ABC. Ell és especialista en aquestes melodies. Mr. Dom, Refunk.

vegades un necessita els seus moments de soledat i tranquil·litat. Això sí, que t'acompanyi la millor música de l'hora de les notes. I així tots contents. Good to be alone, el tema de Stevie Ryan, i la connectarem amb una de Victoria Monet, que és simplement impecable. Posa tots els teus sentits en els propers minuts. I'm happy.

reprenem el camí i movem els peus amb Basel i Love Like This, ritme del bo a l'hora de les notes, i després una més de Charlie Sheer. Charlie és un cantant britànic que en els darrers anys s'ha fet conegut per les seves col·laboracions amb diferents jockeys, però que ha posat les bases de la seva pròpia carrera discogràfica. Aquí tens aquesta Molècules. Charlie és de Kent i va néixer el 2002. La connectarem perfectament després amb un plenapistes del DJ Disco Dome i There Is a Life.

Jennifer és la noia protagonista del tema de Charlie Sheen. Per cert, aquí es nota clarament aquesta orquestració i so-funk que té com a referència. A gaudir-lo des de l'hora de les notes.

Va, que ara viatgem una mica fins a Atlanta amb una banda composada per 5 nois que practiquen aquest pop indie amb uns tocs especials que ens agrada molt a l'hora de les notes. En ruta amb Penelope Road i el seu New Money.

0: But hello? No.
1: Yo, did you want anything?
0: No.
2: Com disfrutem amb aquestes cançons que entren perfectament des d'aquí. Maya Delilah, amb el seu Break Seasons, que connecta perfectament a la que està a punt de sonar de Macha Leal, una altra jove cantant americana amb una veu que ja ha conquerit el cor de molts seguidors, balades en piano i una potent veu melòdica, i aquest amor que salvem i cuidem per a tu.

setmana de pluges i que segur que ens anirà molt bé per seguir baixant una mica la temperatura. Flower After the Rain, amb el segell de l'hora de les notes per seguir amb Odile Rush, una base molt jazzística i de club.

recte final del programa d'avui, on hem descobert una mica a Charlie Gerr i hem fet un repàs de l'actualitat musical i el que vindrà en aquesta tardor com aquest tros de ritme de Funkin' Mob Summer, Ask Keep Up. Després, quelcom més relaxant per tancar l'hora de les notes amb Zimmer Nighty. Soc Carles Gilibets, us espero aquí mateix la propera setmana. Fins llavors, que sigueu molt feliços i escolteu sempre la vida.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: Informació d'última hora.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Arriba el mes nou. Sobre el taló. Albert Batlle al capdavant, posant-li la veu i el cor. Sona la sintonia.

0: en aquest instant. Clean Bandit, Chloé, Oma, Lei, Company.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
0: Aquarel·la, Dàlia, Si ho puc evitar...

0: Sutherland, l'última. L'actualitat musical del pop català.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox.
2: Això és nou.
0: Hilary Duff, Catastrofe.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: James Blunt, des del nou àlbum d'Airplane Mode, el tercer single exclusiu, s'anomena Circles. Més ben dit, escoltem a Ollie Anderson, Too Good To Do Be Lonely. Més endavant ja escoltarem el nou single de James Blunt. En directe a la ràdio, des de Nova Ràdio Lloret, de 21 minuts per damunt de les 21.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. Això és nou.
1: Ara sí que escoltem la veu de James Lund des de l'àlbum Airplane Mode, Circles.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: El nou single de Bruno Mars, Dance With Me.

0: 48 als minuts per damunt de les 21 hores en aquesta nit de dissabte, dia 3 d'octubre d'aquest 2026. I si t'estàs, doncs, traslladant arreu de Catalunya, molta precaució arreu de les tempestes. La música i l'actualitat, Gordon City, Only Love, la que escoltem en aquests instants. Havíem escoltat president a Caroline Byrne.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A nova Radio Lloret.
0: Ella Taubert, No tengo remedio.

0: escoltam amb exclusiva el nou single de Laura Pausini, Mientes. Ràdio Vox. Miley Cyrus, Vas Persuas.
1: Let's go.

0: Hem sobrepassat les 22 hores en aquesta nit de dissabte, dia 3 d'octubre d'aquest 2026. I una vegada més que diem que tingues molta precaució si aquesta nit t'has de traslladar pel mal temps. Robbie Williams, Miss Monica, The Beauty in Us.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Martin Garrix, This Dream of You.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Rosa Gray, The Blink Twice.

0: Degen en Sara presentant en Lights en Félix Cartel Our Years.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. Això és nou.
0: Catorze minuts ens separen de les 22 hores, nit de dissabte. L'actualitat, la música, era sur The Wings of Love.

Chase Maverick, la versió d'aquest 2026, Dance Music, de Better Days Eyes. Karol G and Bruno Mars, Still.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Jessy Reyes, Higher.

0: En aquests instants arribem a 3:15 amb l'actualitat del pop català. Lluís Sánchez crida els quatre vents.
1: Al llarg dels anys i a dins hi porta un nen que vol sortir i cridar els quatre vents.
2: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
0: Sexeni en malalts de somnis.

0: Sopa de Cabra i Jordi Stone al Far del Sud.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: The Sugababies, Ghost.

0: Du al davant, Some Kind of Higher.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
0: 3 minuts i punt i final del programa. Seran les 23. Re més de la meva part. Un total ple. Albert Batlle amb tota l'actualitat musical. Ara us deixem amb la veu del Delta Goddrem, Wario. I també molta precaució en les carreteres pel mal temps.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
1: La ràdio de Lloret de Mar.
2: Informació d'última hora.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Els xàfecs seran en forma de tempestes per intensitat de pluja. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

0: 11 a 12 de la noche, escucha Club Privé, de Privé Magic, con DJ Robert Moreno.
1: Nova Radio Lloret. És mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música.